0: I de fet està passant això, és a dir, aquesta guerra ha estat un desastre absolut, tant pels atacants com pels que l'han rebuda, evidentment. És veritat, han matat l'Ayatolà i uns quants càrrecs importants del règim iranià, però el règim no ha caigut.
1: Sí, sí. I ningú sap, continua sense saber, perquè els primers dies se'n parlava molt del fill de l'Ayatolà.
0: Del fill de l'Ayatolà, que és el nou l'Ayatolà.
1: Si estava molt malalt, que si estava amagat en algun lloc, bé, no ha sortit mai més.
0: La qüestió és que tots els que es van revoltar a l'Iran abans de que passés tot això, tots aquests continuen a les presons, els que no han estat executats.
1: Per tant, això tampoc no canvia.
0: El règim iranià continua com estava. El petroli ha pujat, als Estats Units també. S'han gastat molts diners, els israelians estan bombardejant el Beirut, ahir sí, ho van tornar a fer malgrat la treva, per tant
1: tots els països de l'entorn amb preocupació evident.
0: Correcte, ha desaparegut el turisme de bona part del Golf Pèrsic, és a dir que diguem que tothom ha perdut entre molt i bastant, podríem dir-ho d'aquesta manera. Per tant, guanyar no ha guanyat ningú, però Trump necessita saber, perquè és més el relat que ell s'autovent que no pas una altra cosa, que la realitat.
1: Per tant, d'aquí el titular de Jordi Juan, digueu-li que ha guanyat.
0: Ah, exacte. Bàsicament és això.
1: I acabem-ho d'una vegada.
0: I els xinesos, que són els més llargs de tot, ahir es van reunir ja els ministres d'exteriors de l'Iran i de la Xina, i prèviament a la reunió que han de tenir Xi Jinping amb Trump. Probablement la Xina apareixerà com a mediador final per resoldre el problema en el que s'han ficat els Estats Units, perquè això és un problema en el qual s'han ficat els Estats Units, enganyats o no. I aleshores aquí tothom li interessa, perquè és que no hi ha ningú que li interessi que això continuï, i a tothom li interessa vendre un acord. Cadascú vendrà el seu, probablement l'acord serà un, però l'explicació de l'acord serà diferent i moltes vegades contradictori, però a la pràctica, com que no hi ha cap incentiu de cap dels actors per tirar endavant, això ho aturaran. I, per tant, això ja ho preveuen les borses i baixa el petroli.
1: Les borses han pujat. Que algú empari els que es dediquen a això.
0: Tota la vida ha passat, eh?
1: Sí, però vull dir, ja...
0: Passes que ara...
1: No els envejo, allò no, que t'aixeques no. Un matí, vinga, bon, vinga, avall, vinga, ven per aquí, tompa per allà...
0: Bueno, perquè, clar, jugant a futurs, aleshores, en el fons, és un mercat d'apostes, la borsa. I el mercat del petroli és un mercat d'apostes, també, perquè el que es negocia és sobre el preu que penses que tindrà, no sobre el valor real i el que et costa amb tu.
1: Vinga, anem per les apostes. El PSG, aposta segura.
2: És una aposta segura, sí.
1: Vinga, doncs ja està. Tot o nada, el PSG.
0: Ell ha dit l'Arsenal, eh?
2: Bé, jo perquè...
1: Ah, sí. per provocar.
2: Sí, una miqueta per...
0: A la contra.
2: No per anar a la contra, sinó per... No sé.
0: En franquesa, ahir el Bayern no va tenir cap opció.
1: La final quan és?
2: El 30 de maig a Budapest.
0: Correcte.
2: 30 de maig, final de la Lliga de Campions entre Paris Saint-Germain i Arsenal.
1: El cap de setmana anterior a Corpus. Vaja.
2: Exacte. Uh-huh. Després de l'empat a 1 d'ahir a Alemanya entre el Bayern i el Paris Saint-Germain, el gol de Dembélé als 2 minuts va ser clau perquè la gestió de partit de Luis Enrique va ser perfecta. El pla de partit va ser perfecte, sí que el Bayern va poder marcar aquest gol, però vaja, insuficient. Vaig trobar els alemanys una miqueta desquiciats,
0: sí,
2: en aquest sentit, perquè ho van intentar per dreta, per esquerra, pel mig.
0: El problema va ser que el Bayern es va trobar amb la necessitat de marcar 2 gols,
2: sí.
0: I és allò que passa, que vols marcar el segon abans que el primer.
2: Ah, exacte. Sí, sí.
0: I això els va matar.
2: Bé, en qualsevol cas, segona final consecutiva per al Paris Saint-Germain, que havia deixat de ser un equip de cromos a ser un equip ben entrenat. I aquí els que hi entenen diuen que la clau de tot plegat ha estat que el Paris Saint-Germain per fi ha apostat per un entrenador i no per un equip de cromos. I a partir d'aquí, doncs, la gestió de Luis Enrique està donant els seus fruits. I vaja, segona final consecutiva, repeteixo, per al Paris Saint-Germain.
0: I cal dir-ho també que la gestió de l'àrbitre, els dos dubtes que hi van haver, van caure sempre la moneda pel costat dels francesos.
2: Està sent una temporada especialment complicada en aquest sentit, amb el tema arbitral, ja no només a les lligues domèstiques, sinó també a nivell Europa. I les mans, en fi, penals no xiulats.

0: Consideracions vàries, el VAR, no el VAR, temporada difícil, s'haurà de seguir afinant en aquest sentit. Avui el Rayo Vallecano, parlant d'Europa, es pot classificar per la final de la Conference. Juga contra l'Estrasburg. Recordem que el partit d'anada va guanyar el Rayo per 1-0. Seria la primera final de la seva història en cas de classificar-se. Per tant, el Rayo també té la clau perquè la temporada que ve hi hagin 5 equips a la Champions espanyols. Per tant, si el Rayo guanyés, això a través d'una puntuació i d'un coeficient, i per tant això possibilitaria que hi hagués un 5è equip a la Champions la temporada que ve. El Barça femení va celebrar ahir el títol de Lliga, derrotant el Llevant per 5-0. Un altre Barça, el d'handbol, s'ha classificat per la final Four de Colònia. És la 8a final Four consecutiva per als blaugranes. Van derrotar 31-21 al Nantes ahir al Palau. La final Four que serà el 13 i el 14 de juny. I a l'Euroliga, ahir el València va forçar amb el quart partit contra Panathinaikos. Va guanyar 87-91. Capítol a part, mereix una miqueta el comportament dels grecs, perquè ahir varen viure un nou episodi entre Ataman, l'entrenador de Panathinaikos, que es va enfrontar directament amb Pedro Martínez, amb l'entrenador del València. Això ja venia del partit que van jugar a València, en què el president de Panathinaikos va muntar un show, en fi, que les coses estan molt escalfades. L'àrbitre va expulsar els dos entrenadors, però en l'àmbit estrictament esportiu, València va guanyar aquest partit i, per tant, posa el 2-1 a l'eliminatòria. Zalgiris de Kaunas també ha forçat el quart partit, va guanyar 81-78 a Fenerbahçe, i el Madrid, que avui es podria classificar per la Final Four si guanya el quart partit contra Hapoel.
1: 10 i 24 minuts. Pitu, gràcies, Joan, gràcies.
2: Adéu-siau.
3: Gràcies, Vicenç.

0: somies amb Heidi corrent pels Alps.
1: I pipi cantes largues pujant el cavall Pequeño Tío, aquest és el teu lloc.
0: Hit Parade.
1: Encén la ràdio del Seat 127 del teu pare o posa les ulleres al sol al teu Renault 5 GTL.

0: les boles de miralls. Que la dona et cridi al Wallman i que Michael Jackson et robi el cor en cada dia.
1: Hi, this is Michael Jackson.
0: Una hora sencera per viure aquelles cançons com si fos ahir. Hit Hit Boy, presentat per Jordi Casas, l'enciclopèdia musical que mai es jubila.
1: Saps què em va passar ahir? Era el súper i quan havia d'anar a pagar se'm va anar la llum de tot el barri. I com que mai porto efectiu, vaig haver de deixar tota la compra.
2: Veus? Per això està bé fer cas a Protecció Civil i tenir un kit d'emergències a casa.
1: Un kit d'emergències?
2: Sí, amb coses bàsiques per si t'has de confinar. Llanterna, aigua, ràdio de piles, diners en efectiu. A interior.gencat.cat trobaràs la llista completa per cada situació i també consells.
3: 112, telèfon d'emergències, Generalitat de Catalunya.

0: 3 minutets i seran 11:15, és hora de Montverd. I entre tantes rodes a portaveus, plens, etc., ara feia dies que no parlàvem amb l'Edu Arnal. Què tal? Bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: I ja estem en pleníssima primavera, ja a punt d'estiu això gairebé, eh?
1: A tope, a tope, sí, sí.
0: Jo crec que l'última vegada que vam parlar, prou feines havíem començat la primavera, eh? I ara ja fa caloreta i tot.
1: Sí, sí, no. Bueno, no ni me'n recordo l'última que vam parlar, però sí, sí. Sí, sí.
0: La gent
1: jo patint, jo espero que trigui a arribar la calor encara.
0: Ai, bueno. Escolta'm una cosa, avui tenim temes interessants a parlar, però on vols començar?
1: Ah, tu mateixa.
0: Jo mateixa?
1: Sí.
0: Comencem per l'Horta Can Fals.
1: Vinga,
0: comencem per l'Horta Can Fals perquè sabran els oients que es va presentar aquesta setmana una proposta d'actuació a l'Horta Can Fals. De fet, el que s'ha presentat és com l'adaptació del jardí de l'Horta Can Fals com a parc climàtic, i això ve arran d'una proposta que neix d'uns alumnes de l'escola Miquel Utrillo, d'una xerrada que tenen amb la Beli Artigas, historiadora de l'art sitgetana, que tots sabran qui és, en la que els hi parla de patrimoni, i a partir d'aquí engeguen un projecte acadèmic que es basa en la recuperació de l'Horta Can Fals com un espai, doncs, com un parc climàtic, i per ells també com un espai, òbviament, de lleure i de gaudi. I tot això ha acabat en dos anys, al llarg de dos anys ha acabat desenvolupant en un projecte real, treballat amb arquitectes, etc, i que, doncs, amb l'Edu també se l'ha pogut mirar, oi, Edu? Mínimament. Vinga, va, mínimament. Si no, li resumiré jo breument, perquè és un projecte que, més enllà de canviar mobiliari, posar-hi algun parc infantil, que és el que demana la canalla, la canalla ens va demanar aquí que volien un tobogan gegant perquè si tirés l'alcaldessa, entre d'altres, i tirolines i tot plegat. Però, i aquí és on anem a parlar amb l'Edu, que és el que ens interessa, el projecte planteja això, convertir-lo en un refugi climàtic, per tant convertir-lo adaptar-lo com a parc climàtic. I per tant, la proposta parla de vegetació i parla d'arbres i parla, entre d'altres, per exemple, de recuperar els bancals de cultiu originals de l'hort que hi havia allà abans. D'entrada, Edu, entenc que això és una bona notícia per Sitges, és a dir, que s'estigui plantejant recuperar l'hort de Can Fals com un espai verd real. Entenc que això és una bona notícia.
1: Home, i tant, és meravellós. En el punt en el que estem, en el que tots els patis interiors i totes les zones que ens regulaven una mica la temperatura del poble han desaparegut, al final hem acabat posant tota la pressió sobre l'administració, que tampoc hauria de ser així, però en aquest cas trobo que és una superbona notícia. M'he pogut llegir una miqueta el que m'has enviat, llavors pinta molt bé, el que passa que al ser un equipament una mica del poble, que també se li han de poder donar usos, doncs trobo que hi ha moltes idees, si volen fer moltes coses, i l'Horta Can Fals té un espai molt limitat, no? Llavors, crec que és una zona superinteressant, ja et dic, estic a l'expectativa, el que passa que veig que hi ha moltes coses, si volen fer moltes coses, mantenint el tema dels usos, llavors, bueno, entenc que és un projecte bastant complex, la veritat, i que no ha de ser fàcil arribar a fer algú amb cara i ulls. Estic a l'expectativa, la veritat, em sembla molt... És molt esperançador, és molt bona notícia. I és això, he pogut llegir que plantaven no sé quants arbres posava en el que...
0: Sí.
1: Posaven força arbres, eh? Que
0: 30 arbres autòctons.
1: 30 arbres, clar. És el que et dic, l'espai, no? Una mica, lo interessant no és només poder fer l'obra, que és com el que està passant a molts llocs, no? Que s'estan plantant molts arbres i això. Lo interessant serà veure la gestió. És a dir, que a vegades hi passa sovint, no aquí, a tot arreu, amb l'administració pública, que hi ha molt bona fe i moltes ganes de sortir a la foto, i es fan moltes plantacions i cosa que està molt bé, i ho celebrem, però després tot això té un manteniment, té un cost. Llavors, i les coses s'han de fer bé. Si realment volem gaudir d'un espai que, per exemple, ens doni una cobertura vegetal, perquè realment, per poder tenir un refugi climàtic, ha d'haver-hi una cobertura vegetal important. És a dir, hem de poder aconseguir una cobertura vegetal feta per les capçades, per la unificació de les capçades dels arbres, que ens pugui baixar fins a 10-15 graus la temperatura a dins de l'Horta Can Fals, que sabem que a l'estiu allò és una mica un forn, eh? Llavors, si És molt bona notícia i jo m'agradaria que tot això anés acompanyat d'un, no només d'un pla de reforma i de plantació, que està molt bé, sinó acompanyat d'un pla de manteniment. No? Perquè sovint el que passa és que és això, no? Les administracions fan estructures, infraestructures, les fan ben grosses i ben guapes, però després el que passa és una mica el que ha passat amb Renfe, no? Ja ho havíem parlat l'última vegada,
0: sí.
1: Que el cas, o amb el tren d'alta velocitat, que és que es generen les infraestructures, però després no s'hi fan les actuacions de manteniment i de conserva apropiades, no? Llavors, ja et dic, sona superbé, estic molt content que estic a l'expectativa de veure quines espècies autòctones hi posaran.
0: Mira, de fet, el projecte, després ja veurem, perquè això és un projecte, saben què ha de passar, però en aquests 30 arbres autòctons, aquí afegeixen una petita llista i aleshores jo he pogut desxifrar aquesta lletra minúscula dels 30 nous que volen col·locar. I, entre altres, hi ha el Brachychiton populneus.
1: El Brachychiton populneus, sí,
0: això.
1: El Brachychiton populneus, aquest és el... Sí, és una família que n'hi ha de diferents tipus. Llavors, per exemple, aquest és... Sabeu, per Arcabay Corpus, es fan servir com unes clofolles negres que semblen com castanyoles una mica.
0: Sí.
1: No, perdona, les de castanyoles són les de la jacaranda. Són unes clofolles negres amb unes boletes grogues dins. Tenen uns pèls i això, i es fan servir pel corpus, no? Aquest és el fruit del Brachychiton populneus, autòcton no té absolutament res, però és un arbre que, si no es poda de mala manera i es tracta amb una mica en carinyo, té un creixement força ràpid i s'adapta bastant bé a les condicions adverses. A la que ja comences a podar-lo, ja comença a tenir problemes. Perquè ens fem una idea, aquests són els arbres que hi ha, per exemple, a pujant tot el camí de la Fita, no? A la vorera de l'esquerra,
0: sí.
1: Té una floració en forma de campanetes
0: sí.
1: super, super xules, i després fa aquesta espècie de fruits que això sonen com castanyoles, no? Quan piquen entre si una mica, que fa una mica d'airet, són aquestes clofolles negres, a dins tenen els fruits aquests grocs, que per cert tenen uns pèls a dins que no són gaire agradables, si els toques i tal i després et toques, doncs és una mica molest. I bé, bueno, és una opció, però ja et dic, d'autòcton no té absolutament res.
0: De fet, d'aquesta llista de nou arbres, aquests 30, d'aquests que dèiem del Brachychiton, aquest populneus, aquests van 4, i després van 5 del Cupressus lusitanica,
1: sí.
0: Que és aquí, un Purca grandium, o Purica grandium, ara no ho
1: granatum,
0: sé.
1: Granatum púnica, deu ser.
0: No,
1: granatum
0: ser.
1: Púnica, pot ser?
0: No, ho posa al revés, púnica gran... No, púnica granatum, exacte, sí, és aquest
1: vale,
0: que dius tu.
1: Granatum púnica, sí, és
0: d'aquest
1: revés,
0: un,
1: sí.
0: Hi ha un.
1: Aquest, és un magraner.
0: D'acord.
1: Sí. I recordes, aquí a l'Horta Can Fals, a mà dreta, al fons de tot, hi estava tot ple plantat d'uns magraners brutals, estupendos, que han anat, no sé què ha anat passant, però han anat desapareixent. I era tota aquella fila que tocava la paret de la porta de sortida d'emergència al Riquis,
0: sí.
1: tot allò eren magraners.
0: D'acord, doncs aquest en preveuen un, i de què més preveuen, que en preveuen 20, són de xipresos, el Cupressus sempervirens.
1: Que vale, aquest... Cupressus sempervirens, bueno, aquests... Ombra a ombra, doncs no en fan. No, el Cupressus sempervirens, que tens diferents tipus, tens l'estricte, tens el tòtem, tens tots aquests, són els típics de cementiri, perquè ens entenguem, eh?
0: D'acord,
1: llavors,
0: caram.
1: ombra no. Però jo entenc que hi ha hagut un esforç, sobretot per part
0: 30...
1: de la historiadora i tot això,
0: sí.
1: Doncs de tornar una mica
0: a la imatge,
1: a la plantació, a la imatge original.
0: Sí,
1: llavors,
0: sí.
1: Em sembla molt bé, perquè el xiprer sí que és autòcton i el xiprer sí que s'ha fet servir sempre. No? Allò que havíem explicat abans, que
0: sí.
1: Les cases senyorials tenien diferents xipresos i segons
0: sí.
1: Si tenien un, dos o tres, et donaven menjar o menjar beguda i dormir. No?
0: Uh-huh.
1: Doncs, bueno, s'havien fet sempre servir, em sembla molt bé, però a l'hora de fer refugi climàtic, jo entenc que plantaran xipresos, però també, per exemple, les tipuanes que hi ha les deixaran, no?
0: Sí, sí, és a dir, dels existents, els 46, la idea és deixar-los i afegir-ne 30 més. És a dir, deixen les jacarandes, deixen els ficus,
1: fantàstic,
0: els prunos,
1: fantàstic.
0: Tot això ho deixen. La
1: fantàstic.
0: Idea és deixar-ho i afegir-ne aquests 30 més, que bàsicament són, com dèiem, xipresos i aquestes altres, aquests altres arbres que hem anat comentant.
1: Val.
0: Per tant...
1: Sí, això és meravellós, això és fantàstic, em sembla estupendo. I donar-li una imatge més mediterrània. Sí que és veritat que, per exemple, els arbres que hi ha plantats allà, com les tipuanes i les jacarandes, són arbres que en el seu dia s'han podat de manera severa, llavors ara caldrà veure com s'adapten una mica a la renaturalització, ¿vale? Perquè això és el que pot portar problemes en un futur. De totes maneres, si portessin problemes, doncs, bueno, no passa res, perquè aquestes coses pots anar substituint arbres de la mateixa manera que, després ho parlarem, faran a Barcelona els propers anys.
0: I d'altra banda, volen crear també tot com un hort de plantes aromàtiques.
1: Estupendo.
0: Bé, això també,
1: Sí. S'ha de veure bé com es fa i on es fa, no? Com sempre una mica, però em sembla estupendo. Al final, moltes d'aquestes plantes aromàtiques són plantes que són d'aquí, superadaptades, que de fet necessiten uns terres bastant, a vegades sovint, pedregosos i calcaris, i que diríem terres de mala qualitat, no? Si ves al mig del Garraf i intentes rascar per fer un forat, per fer-hi alguna cosa, veuràs que no pots, però en canvi està tot cobert de plantes. Si posen això, doncs sempre és bona notícia.
0: De fet, aquestes plantes aromàtiques el que han d'alguna manera recrear és aquell hort, perquè he entès jo del projecte, és l'antic hort que hi havia ja en aquest jardí, que estava organitzat com en terrasses, en diferents desnivells. La idea és això, reconvertir-ho en un hort, però de plantes aromàtiques. És a dir, d'alguna manera recuperes aquella imatge i aquell concepte de l'hort, però no tindràs horta, però tindràs arbustos, en aquest cas, amb
1: aromàtiques. Està molt bé, no? Poder recuperar la imatge històrica inicial dels jardins em sembla molt bona idea. És una cosa que s'ha perdut, de la mateixa manera que hi ha gent que visita museus, hi ha gent que visitem jardins històrics i parcs botànics, no?
0: Sí, sí.
1: És molt interessant, diu molt de la cultura i de la idiosincràsia dels llocs.
0: Sí, a més, hem de recordar que aquest projecte neix a partir d'un treball que fan en l'escola en el que parlen de patrimoni, és a dir, per tant, la idea és recuperar, mantenir el xup, mantenir la glorieta aquesta octogonal que hi ha, que la del xiprés, també, és a dir, d'alguna manera mantenir-ho i recuperar també aquesta imatge, no?, del jardí dels seus inicis. Per tant, veurem si tira endavant, però en qualsevol cas...
1: Home, sí, clar, sempre és molt bona notícia poder ajuntar la mateixa frase, patrimoni i arbres, no? Patrimoni arbori, clar. Que és alguna cosa que si ho tornem a recuperar, doncs em sembla que si ho podem tirar endavant, estem canviant una mica les idees, és sempre una molt bona notícia.
0: Estupendo. Doncs veurem si tira endavant, anirem seguint, però en qualsevol cas, bones notícies si finalmente, doncs això, s'acaba convertint l'hort de Can Fals realment més enllà d'en un refugi climàtic o en un parc climàtic, en un espai òptim, perquè és que ara no és absolutament ni això. És a dir, per tant, simplement que s'hi pugui estar d'una manera agradable ja serà bo. I si afegim verd i plantes, doncs, doncs molt millor. Edu!
1: L'hort de Can Fals té un problema que és difícil mantenir-lo també, perquè és molt difícil l'accés,
0: Ja, bé, el projecte també demana, que això jo crec que serà el més difícil de tot, que s'obri la porta de baix que dona Can Fals de Mar.
1: Uau, seria espectacular, Seria espectacular. Hi ha un xiprer, a més, a la porta,
0: sí.
1: Magnífic, sí. Seria espectacular, si es pogués fer això.
0: Doncs el projecte demana això. Ja veurem si això tira endavant, però això representaria que connectaríem d'alguna manera, doncs, Mar amb el carrer Parellades, gairebé, perquè vindríem a connectar-ho tot i veurem això. I hi ha molts que ni ho hem vist, això. És a dir,
1: No, jo no ho he vist. Caràcter mediterrani 100%, em sembla estupendo.
0: Efectivament. Sí. Molt bé, vinga, doncs l'hoquei d'aquí l'especialista en arbres, el projecte de l'Hort de Can Fals. Anem cap a l'altre tema? Vinga, va, anem cap a l'altre tema, perquè l'Edu no ens havia parlat alguna vegada, n'hem parlat també sovint, de tot el tema de recuperació del passeig marítim, de la sorra, les platges, en fi, tot plegat. I em va enviar una notícia molt recent l'Edu de que Vilaseca recuperarà justament el passeig marítim de la Pineda, però ho farà sense asfalt, sense asfalt i amb 20 metres més de platja. Que això és efectivament el que vol que passi el Ministeri, perquè ens entenguem. És la proposta del Ministeri aquí i a tota la costa catalana, i és recuperar platja, recuperar sorra i fer-ho a partir de desaparició dels passejos. I l'Edu ens havia dit alguna vegada, és que això és el que hauria de ser. Edu.
1: Sí, em va fer una mica de gràcia perquè és una cosa que ja fa temps que ho comento, no? I que a vegades ha sortit en algun sopar això, i ho comentes, ostres, és que l'única manera de donar-li el moviment a la sorra d'entrada i de sortida i que pugui aguantar els embats del mar quan hi ha temporals és tornar a recuperar el moviment de la sorra, que és fent-ho recuperant espai, no? I em va fer molta gràcia perquè no només s'han limitat a eliminar tot l'asfalt i tota i la carretera que hi havia i tot, i ho han regulat tot una pila de metres, no sé quants milers de metres quadrats han guanyat. És que ara mateix no tinc... Et vaig enviar la dada d'això, sí, però no recordo els números, però és espectacular la quantitat de metres
0: quadrats que han recuperat. 20 metres de platja i... Vaja, no sé si en una zona han deconstruït 9.000 metres quadrats de façana marítima, eh? És a dir, una barbaritat. És a dir, el canvi és brutal.
1: Sí. Clar, han guanyat moltíssim en qualitat de passeig.
0: És a dir, mira, ara tinc la dada. L'actuació ha guanyat 38.600 metres quadrats de terreny al domini públic marítimo-terrestre.
1: Clar,
0: és a dir,
1: clar,
0: gairebé 40.000 metres quadrats de terreny al domini públic de marítim, o sigui, de la costa, diguéssim.
1: I la gent pogués seguir gaudir del passeig marítim, més encara que abans. Llavors, a nivell de gaudi és molt millor i a nivell natural és molt millor, a nivell de seguretat i de problemes que poden portar les tempestes i els temporals amb el canvi climàtic també molt millor, perquè permet aquest moviment natural de la sorra, que és el d'entrada i de sortida. Mm. El problema que tenim és que teníem la paret tan a prop del mar que no permet aquest moviment d'entrada i de sortida, només permet el de sortida. Mm. Llavors, clar, jo em sembla que ho hem comentat fins i tot l'última vegada, no? I, ostres, jo, la manera de poder salvar el passeig marítim seria recular-lo fins a la carretera i que la carretera fos i que la part de la carretera fins a les cases fos l'ample del passeig marítim. Jo sé que estic dient una bogeria, però hi ha llocs on estem fent coses així, no?
0: Sí. Llavors,
1: et vaig enviar una mica la notícia per això, perquè no només han fet això i han augmentat la superfície de sorra, sinó que, a més, estan fent àrees de plantació de fauna autòctona, que no només ajuda que vinguin més ocells i tota la pesca, que fins i tot podrien promoure que vinguin les tortugues a desovar, sinó que, a més, aquestes plantes el que fan és que retenen i aguanten la sorra perquè no hi hagi aquests moviments d'endur-s'ho al mar, no? I per l'efecte del vent. Llavors, és tot plegat, és una mica el que està passant en general en tot, que és estem havent de tornar al que havia estat tota la vida.
0: Sí.
1: El progrés ens ha portat coses molt bones, però també ens hem equivocat amb unes altres, no? I ara ho estem veient clar. Llavors, bueno, jo ho deixo aquí, jo ja ho vaig dir l'altre dia. Hi haurà gent que...
0: Clar, no agrada. És veritat que el cas de Sitges...
1: Però...
0: No, és evident, jo crec que més és fàcil d'entendre, eh? És a dir, la platja, el mar, està demanant espai, i ho estem veient cada any, que aquest any han caigut els talusos, ara s'han de reconstruir i tot plegat, és a dir, ho estem veient, això, la natura està demanant espai, s'està fent pas, està mirant però de un espai que era seu, era un espai que era seu.
1: Exacte, està demostrat que els murs no estan solucionant el problema.
0: Efectivament. Quina és la peculiaritat de Sitges, penso jo? O la casuística de Sitges, que probablement el fa, al meu parer, diferent del cas de Pineda i d'altres. I és que tenim un passeig marítim que és patrimonial.
1: Ah.
0: És a dir, el passeig marítim de Sitges té un punt de patrimonial que probablement, jo ara no conec el cas de Pineda, de com era el passeig que tenien, però no és com el passeig d'altres municipis.
1: No,
0: és diferent.
1: No, no.
0: Hi ha un punt aquí de patrimoni que va lligat, sí, a tot el tema noucentista, etcètera, etcètera. Això és clar. Aquí, diguem que xoquen frontalment, diguem, com aquesta necessitat de la natura de recuperar el seu espai, no? I una edificació patrimonial que... De la mateixa manera que dèiem que l'Hort de Can Fals és patrimoni i està bé recuperar-ho, no? I conservar-ho, etc, etc. A veure com ho fem, no sé si hi hauria manera possible, clar, si és possible conservar el patrimoni que representa el nostre passeig marítim i alhora que la platja, diguem, pugui recuperar espai. Jo no sé si és possible,
1: clar,
0: les dues coses.
1: Poder no cal fer-ho en totes les platges, poder no cal fer-ho en totes les zones, poder no cal, ja, segur que hi ha opcions, segur que hi ha opcions. Al final és un tema de voluntats i és un tema de que sí que és veritat que hem de mantenir. Bé, jo trobo que l'últim, com diria, l'últim estàndard una mica que queda de la identitat de lo que una vegada va ser Sitges, i que
0: sí,
1: ens hem ventilat tot, és el passeig marítim i l'església. Tota la resta, no hi ha hagut cap problema en ventilar-se totes les cases, fer hotels i fer allò, i no hi ha hagut cap problema, no? Llavors, sí que és veritat que l'últim reducte d'identitat Sitjatana del que un dia va ser, podríem dir que és el passeig marítim i les vistes de l'església i tot això, però bé, al final també hem de pensar en les persones. Tota obra feta en un moment és producte d'aquell moment i d'aquelles necessitats, entenc. Llavors, qui sap si d'aquí 150 o 200 anys, si es fes alguna cosa, veurien el que s'ha fet ara com ho veiem nosaltres el que es va fer abans, no? Té de saber.
0: Sí, no, òbviament ens genera reflexió, queda clar que l'administració té aquí un marronàs important, perquè
1: sí.
0: I és evident, perquè això ho arrosseguem de fa anys, i també és evident que la natura va fent la seva feina i que cada vegada és més evident, i ara, doncs mira, tira't a l'usos, és a dir, tenim...
1: Sí, no és fàcil.
0: No és gens fàcil, però el que sí que hem vist, no, i és el cas aquest de Vilaseca, que diguem que en aquells espais on entenc que és més fàcil fer-ho, més senzill, per un tema de que igual no tenen aquesta cosa patrimonial, no?, en el passeig, doncs en alguns llocs comencen ja a apostar per d'alguna manera escoltar la natura, no?, i escoltar el que ens demanen, en aquest cas la platja, la sorra, o com d'altres vegades has comentat tu, Edu, escoltar els propis arbres que ens parlen, quan aixequen voreres i no sé què, ens estan dient coses.
1: Fixa't una mica que al final passa com en tot, no? Ha passat com, per exemple, en una cosa tan important que és com la producció d'aliments, no? Que s'està tornant a la idea inicial de la manera de tractar la terra, no? De tornar als orígens, de no llaurar-ho tot com bojos, de no fer servir productes artificials, de tornar una mica a lo que havia estat la natura tota la vida, la permacultura, i en conèixer la terra, i tornar a deixar-li el temps a la terra, i tornar... Estem tornant una mica als orígens, no? Hem arribat en un extrem del pèndol i ara poder haurem de tornar a tirar cap a l'altra banda. Està passant amb moltes coses, no? Em recordes què va passar amb lo de les pantalles? Vinga, tots, pantalles, alcohol,
0: i
1: tal i qual. I ara, ui, no!
0: Sí.
1: Ara tu, tornem als llibres, tornem... Bueno, l'ésser humà és així, i llavors lo bo i lo interessant és poder donar-se compte de que les coses es poden canviar sense... perquè les coses canvien. Vull dir, be water, my friend, una mica, no? Perquè ens entenguem. Però sempre és difícil quan hi ha el tema polític de pel mig, hi ha interessos econòmics, és molt complicat.
0: És difícil la convivència. Sí, és difícil la convivència, no? I basar en principis ecològics, ètics, no? Que és d'alguna manera el que es basa també en la permacultura, qualsevol actuació, però vaja, que sàpiguen, que vegin que vegin per on estan anant altres municipis propers a nosaltres, no?
1: Sí,
0: per si també volem, si això d'alguna manera ha d'implicar una actuació o una defensa clara, un posicionament clar del municipi, de les administracions, a dir, compte que hem de protegir el nostre passeig, per exemple, no? És a dir,
1: Exacte.
0: D'una manera o d'una altra, que s'està apropant ja, diguem, la cosa, que el llop s'apropa, podríem dir.
1: Sí.
0: Edu, l'altre dia ens vas fer el salt, perquè mira, és el que tenen les ràdios locals, que és com obrim portes i després, clar, els emissores veïnes bastant més potents que aquesta diuen, ostres, aquest és molt boig, i ens el capten.
1: No, home, no, però jo no faré com els jugadors de futbol.
0: No ens faràs els...
1: Fem-me les meves arrels, jo.
0: Bueno, escolta'm, si et fan una proposta d'aquelles deshonestes, endavant, Ho entendrem,
1: ho entendrem
0: perfectament. Sempre podré dir que vam ser els teus descobridors, els mitjans. L'Edu l'altre dia va participar a Catalunya Ràdio, el van trucar en tant que entès en arbres, perquè, i si són vostès al·lèrgics, estaran patint el maleït pol·len, que els pobres, la gent pobra que ho pateix això, ho està passant fatal, i va bé que ella, per Sant Jordi, va bé aquest Sant Jordi a Barcelona terrible, on la notícia gairebé va ser el pol·len que van patir tota la gent que va anar a Barcelona, i van cridar a l'Edu per parlar d'aquest pol·len, d'aquests plataners, si eren tortura, no?, o eren un privilegi. Què hem de dir? Aquí Sitges pol·len tenim, plataners tants no com a Barcelona,
1: No, bueno, ja influeixen diverses coses. El problema, el que feia una mica riure, és que el pol·len hi havia sortit. Totes aquelles molèsties que... La meva dona va anar a Barcelona, que li encanta el dia de Sant Jordi, va anar a Barcelona, i clar, al final va entrar a una farmàcia també, que li escudien una mica els ulls, li picaven una mica els ulls, i llavors va anar, i clar, tothom vinga els farmacèutics receptant antihistamínics, no? Resulta que no era un tema d'histamina, no era un tema de pol·len, és senzillament que... estava fent vent i la floració, que són aquelles boles, doncs anaven escampades. No era un tema de pol·len. Sí que és veritat que són anemòfils, no? Com els que ho hem parlat diverses vegades, com els pins i els cipressos, que que necessiten fer un escampall d'ADN per tot arreu per assegurar-se que polinitzen, perquè només tenen com a vehicle de polinització el vent, mm. i n'han de produir molt, però en aquest cas no era un tema de polen, era un tema dels fruits, que són aquestes boletes, que a més quan es trepitgen i això acaben al terra es trenquen en milions de sí. petites floretes, i això és una mica el que va causar més la molèstia, més que el tema del polen. Clar, també tenen les fulles, també tenen uns pèls, perquè tenen uns pèls que aquests pèls el que fan és eviten l'evapotranspiració quan fa molta calor, les protegeix a les temperatures extremes i tal. És per això que està recobert d'aquests pèls, d'aquest arbre, és per això que és tan bo per posar-los a les ciutats.
0: D'acord.
1: Perquè té un creixement molt, molt vigorós, pot arribar a fer doncs, a l'alçada 5-6 pisos, mentre segueix sent un arbre segur. Fa una fusta molt bona. Llavors,
0: per tant, és un luxe, no és una tortura.
1: A veure, clar, sí, té tot el seu punt. Clar, es va juntar que resulta que van canviar les parades de Sant Jordi i les van canviar de lloc.
0: Sí, perquè la Rambla està d'obra, sí, sí.
1: Clar, les van posar allà, a sota de tots aquells plàtans, i a sobre feia molt vent. Sí. Va ser allò...
0: La tormenta llavors, perfecta, eh?
1: Claro. Llavors, el problema. Sí que és veritat que el problema genera certes incomoditats i certes molèsties, però perquè a Barcelona, doncs, el seu arbre que es plantava tant, sobretot antigament, per emmirallar-se, sobretot, en els jardins de París i les grans avingudes dels francesos, i els italians també ho havien plantat i tal i qual, per emmirallar-se, doncs, una mica Barcelona no volia ser menys. Mm. I alhora, doncs, és això, un arbre gran, majestuós, amb una fulla gran, ampla, que aguanta molt bé la contaminació, que aguanta molt bé la sequera, i que alhora pot fer grans cobertures vegetals, molt grosses, sent un arbre segur. Vale? La branqueta que seca normalment és branqueta petita, si es tracta amb una mica de carinyo l'arbre. Eh? Llavors no porta grans problemes l'arbre. Llavors es planta molt. Quin és el tema? Doncs que resulta que en arboricultura moderna, ja fa uns quants anys, que el que es diu, que això va ser hi ha un senyor que ho ha reflexat en un llibre que es diu Josep Selga, que és una eminència, per sort tenim la sort de tenir diverses eminències en arbres aquí a Catalunya. Aquest senyor va fer un llibre per la Diputació on ja explica que una espècie d'arbres no hauria de superar el 15% de la plantació en un mateix municipi.
0: Ah,
1: no?
0: D'acord.
1: Entre altres, doncs per una de les raons és aquesta. Perquè si resulta que d'aquí uns quants anys això ens causa la molèstia, no ens haguem de carregar tota la ciutat,
0: clar,
1: no? O que arriba una plaga. Hosti, ens arriba una plaga a Xina, com totes, no? Vinga, es comencen a carregar els arbres. Doncs resulta que se't carrega tota la ciutat, no?
0: D'acord.
1: Doncs tampoc. Allò és que es mira, doncs que com a màxim sigui el 15%. Estem parlant de que a Barcelona igual s'han de carregar doncs 30.000 arbres, eh?
0: Clar.
1: Llavors diuen que en els propers, no sé si 8 anys, 7 o 8 anys, els volen substituir. Jo crec que el primer que faran és els que porten problemes, aquells que tenen aquells forats tan grossos en els troncs, totes aquestes curetes, jo crec que aquests són els primers en substituir-los. Però al final tenim la sort de tenir un arbre autòcton, vale, que és, de fet és un híbrid entre el Platanus orientalis i l'occidentalis, entremig, l'americà i l'europeu, diguem que va néixer el nostre, que és el Platanus hispànica o Plàtano de sombra, que li diuen. El nom ja dona bastantes pistes de per què es planta, no? I llavors es tracta de que puguem substituir els arbres per altres que facin una cobertura semblant. Exacte, que tinguin un creixement semblant, una cobertura semblant, i hi ha arbres que fan igual de grossos, però és el que dic sempre. S'han de tractar amb carinyo, fer-hi acompanyament, que les persones que els poden, que els tracten, que els miren, que els revisen, doncs que tinguin els coneixements òptims perquè allò pugui fer una estructura grossa que ens doni els beneficis d'una ombra i d'una cobertura vegetal òptima de manera segura.
0: Serien una bona opció per l'hort de Can Fals, per exemple?
1: Poder no. És a dir, a veure, si s'hagués de fer l'hort de Can Fals de nou,
0: sí.
1: Poder sí. Mira, jo ara estem fent uns informes ara a Molins de Rei,
0: sí.
1: que vaig anar l'altre dia, i hi ha una plaça molt, molt, molt gran.
0: Sí.
1: Una plaça molt gran. Doncs com tota la fregata, pràcticament, fins i tot la zona jardinada i tal, és molt grossa. Tota aquella superfície queda coberta per l'ombra de dos plàtans.
0: De dos?
1: Dos arbres. Sí. Són arbres que es fan molt grossos. són homes que són molt grossos, i et dic, grossos i segurs. Nosaltres els vam anar a revisar perquè aquest any, amb les pluges, doncs sí que és veritat que han carregat més pes per la fulla. No ens oblidem que les fulles, una fulla, tu l'agafes amb la mà, sí, no pesa res, però si agafes una branca carregada de fulles, doncs el percentatge, un dia buscaré el percentatge exactament, incrementa bastant el pes. Llavors vam anar a fer revisió per veure que les pluges d'aquest any no ens hagin jugat en contra, no? Perquè és un lloc que precisament aquests plàtans donen un ambient boníssim, hi ha unes terrassetes al voltant i tal, i s'omplen cada dia, totes les tardes, de criatures, amb els pares i les mares, a jugar i tot això, i són arbres que han de ser segurs. Podria plantar-se? Home, si es fes de no, potser sí. Pensa tal i com estan i mirant d'aprofitar. Sí que és veritat que és el que comentava abans. Els arbres que tenim, que són arbres heredats, és possible que no ens deixin, no ens permetin fer unes cobertures tan grosses de manera segura.
0: D'acord.
1: Llavors, poder sí que seria el moment de substituir-ne algun. A veure, si en poses un, està bé, no? No causa cap molèstia, un d'allò. Clar. El problema de Barcelona és que tens avingudes senceres, no sé si és la Gran Via, em sembla que és, la Gran Via, quan entres, bueno, és igual, sóc un desastre. Jo, per
0: no
1: això,
0: ho sé, però a la Diagonal són tot plataners.
1: Un carrer molt llarg, exacte. L'altre dia anava i estava pensant, però ostres, què és així? Vinga, plàtans, vinga, plàtans.
0: La Diagonal són tot plataners.
1: La Diagonal. Doncs això. Llavors, el problema no ve per l'arbre en si, sinó ve per la quantitat.
0: Per aquesta quantitat, d'aquest no superar el 15% de la població
1: difícil,
0: amb una única espècie d'arbre.
1: Molt difícil.
0: Molt difícil.
1: Sí, molt difícil. Hem de pensar que aquí a la península i concretament a la zona climàtica on estem, a la zona de rusticitat a la que estem, no tenim arbres de creixement ràpid d'aquesta manera. No els tenim. I llavors hem de fer portar arbres d'altres llocs. De totes maneres, estem fent portar arbres d'altres llocs que venen de zones climàtiques molt semblants, no? Arbres de Sud-amèrica, d'Argentins i tal, que ja hem comentat diverses vegades, que tenen un clima molt semblant, i fins i tot hi ha una zona on són famosos pel seu vi, que cultiven vi perquè precisament tenen clima mediterrani, no?
0: Queda clar. Edu...
1: Vaya rotllo t'he fotut aquí
0: no,
1: un momentet, ara.
0: M'encanta. Així aprenem moltíssim amb l'Edu. Edu, moltíssimes gràcies.
1: Vinga,
0: un plaer. Vinga, fins
1: plaer,
0: la propera.
1: Bon
0: adéu-siau.
1: Adéu.

0: despenjo l'interfono i veig dos Mossos. Diu la Marta, ha tingut un accident de cotxe. Jo, ai, se'm va quedar mirant i em fa... La Marta morta a l'accident de trànsit.
1: La paraula mort ens interpel·la a totes i a tots i és clara i és inequívoca.
0: I et fot una bufetada a la vida que dius, com? Ja no em surten les llàgrimes en aquell moment.
2: La Marta va morir en accident de trànsit. La notícia que no vol rebre. A la carretera, siga responsable. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
3: Sitges Country, cada jueves a partir de las 8 de la tarde y cada domingo a partir de 12 mediodía en Radio Maricel de Sitges.

França. Petita parèntesi musical amb la veu d'Eric Bennett. 11:06 del matí. D'aquí uns moments saludem el regidor d'Esports, Dani Martínez.

0: Sitges és a punt de celebrar una nova edició de la Setmana de l'Esport. Arrencarà tot plegat dilluns de la setmana que ve fins diumenge, dia 17. I avui ens acompanya el regidor d'Esports, en Dani Martínez. Dani Martínez, bon dia, bona hora.
1: Bon dia.
0: Com esteu?
1: Bé, molt bé, molt bé.
0: Jo ara li preguntava al regidor, clar, fa relativament pocs mesos que esteu en el càrrec.
1: Des del desembre, des del 19 de desembre, que quasi bé no comptem aquell mes, comptem sí. Després de vacances de Nadal, des de gener.
0: Com s'hi trobeu?
1: Bé, còmode, més com el que m'esperava, la veritat. Sí que és cert que sent últim any de legislatura, un any d'eleccions, hi ha una certa demanda d'acció, i llavors m'he hagut de posar el dia molt ràpid, però crec que ho he abarcat bé i de moment còmode, treballant, coses millors, pitjors, evidentment, d'això es tracta, però bé.
0: Diguem que el regidor al món de l'esport no li ve de nou.
1: No.
0: D'entrada perquè practica l'esport.
1: Exacte.
0: Perquè el coneix, li agrada. I entenc que això són conceptes bàsics per encapçalar una regidoria com l'esportiva.
1: Sí, si més no, per saber en el camp al qual treballes. Sí, sí. O sigui, jo al cap de la fi vaig fer 12 anys de bàsquet aquí al Club Bàsquet Sitges. Actualment jugo a pàdel, faig esport, també jugo alguns dissabtes amb els veterans de Unió Esportiva Sitges. Bé, al final, si tens contacte amb la pròpia àrea, t'és molt més senzill entendre les necessitats i demandes de, en aquest cas, els clubs.
0: Regidor, es veu diferent l'esport des de fora una vegada
1: travessa
0: aquella porta
1: i
0: té un contacte permanent amb els esportistes, amb les entitats, amb els directius.
1: Sí, realment des de dins tu no ets capaç de veure, sí, potser entendre, però no veure la realitat de demanda aquí a darrere. El dia d'avui que estic a l'altre cantó de la balança, com comentaves, començo a poder copsar les idees o els problemes que poden haver dins d'una entitat esportiva. Sí, espais, federats, etcètera, etcètera, i coses que s'acumulen que tu no veus quan jugues. Tu vas, jugues, entrenes i ja està, i estàs les teves dues hores i ho tens fet. Però darrere hi ha molta feina, i molta feina que és important recordar que és voluntària. Aquí la gent, quan fa una junta esportiva, no està per tindre cap tipus de benefici, sinó perquè s'estima un club, s'estima un esport i ho vol tirar endavant.
0: Sitges ha crescut, per tant hi ha més gent, per tant hi ha més gent que vol fer esport, però...
1: És complicat.
0: A on els posem?
1: És complicat.
0: Jo abans li deia al regidor que arriba en un moment especialment... No diré complicat, o sí,
1: sí
0: perquè,
1: complicat.
0: Perquè hi ha una demanda, òbviament, d'espai, i els clubs ara tenen veritables problemes per encabir els seus propis esportistes.
1: Sí.
0: I tot això es va retroalimentant i a dia d'avui aquest és el gran problema, suposo, regidor.
1: Clar, això és un gran avantatge i un gran problema. El gran avantatge és que podem demostrar que Sitges té una vida esportiva molt bona, molt saludable, i continuar creixent dia a dia, i això de veritat és genial. Quina és l'altra part? El problema de, com comentaves, on disposes a tot aquest nivell d'esportistes, perquè ja no és dins del propi club, hi ha molts clubs al poble, petits, grans, i tot això cada dia té més esportistes. Ja tenim un real problema d'instal·lacions, i és així. Un real problema d'instal·lacions que no ens ve d'ara. No és un problema que s'hagi abarcat aquesta legislatura ni l'anterior. Un problema que s'hauria abarcat temps enrere quan es deia Sitges creixerà, va creixent de població, anem amb compte, i s'anava deixant.
0: Recordo ara, les paraules de l'antic regidor Jaume Monasterio, que deia anem... bastants anys tard.
1: Bastants anys, molts, per sí, mi sí, molts sí. Anys tard, perquè en el dia que... vam veure o es va notar que Sitges tenia un creixement exponencial continu i que així seguiria sent, ja s'hauria d'haver actuat respecte a aquestes instal·lacions. A dia d'avui ho agafem anys tard, però igualment amb intenció d'actuar-hi el màxim possible, i s'ha de posar remei.
0: Diem que hi ha una molt bona salut esportiva, com comentava ara fa uns moments, però hi ha aquesta altra derivada, no? Què s'heu trobat?
1: Clar, aquí el que ens trobem és que tota aquesta... voluntat per fer esport, per sort o per desgràcia, el fet de no poder encabir molts dels jugadors, molts de la gent que practica esport, o molt de la gent inclús federada, es veu obligada, no per gust moltes vegades, però es veu obligada d'haver d'anar a equips que estan en altres territoris per un tema d'abarcar. Sí, perquè altres territoris són equips més petits que poden absorbir gent, i aquí, tot i que estem agraïdíssims d'absorbir gent, sobrepobla el que podem donar com a resposta. Uh-huh. I és una cosa que hem de remediar. És a dir, si al final nosaltres volem mantindre la salut dels clubs, ho hem de remediar a dia d'avui amb instal·lacions. Hi ha altres peces, però la caudal potser a dia d'avui, la capdal és les instal·lacions.
0: Uh-huh. És la principal demanda?
1: Sí.
0: Aquesta?
1: Sí, sí, sí,
0: dir,
1: sí.
0: En tots aquests mesos que porteu, no fa ni mig any, com aquell qui diu, uh-huh. Les trobades del regidor amb els clubs,
1: sí, sí.
0: Bàsicament...
1: Clarament és l'espai, és... habilitar nous espais per entrenament, no només entrenament, espais per material, espais de reunió, és la demanda principal que tenen els clubs a dia d'avui. Uh-huh. Perquè, si més no, s'intenta fer sempre un acompanyament positiu des de l'Ajuntament i des dels tècnics, però sí que és cert que la demanda principal és problemes d'instal·lació amb uh-huh. tots els clubs. Crec que no m'he trobat cap club, potser algun mínim que està content, però altres necessiten aquestes instal·lacions perquè necessiten i volen créixer, i totalment lícit que ho vulguin fer.
0: Uh-huh. I és allò que sovint també hem comentat, no? Una bona instal·lació esportiva, moderna, molt adaptada als dies actuals, et permet també una gestió de l'anomenat turisme esportiu.
1: Exacte.
0: Aquesta és l'altra branca, no?
1: Sí, és l'altra branca que nosaltres potser són aquelles peces o aquelles tecles que no hem tocat molt. És a dir, al final el turisme esportiu, sí que, per exemple, tenim la mitja marató, que seria com el punt clau del que són els events esportius, però hi ha altres, com podrien ser perfectament els partits setmanals, de cap de setmana, a qualsevol dels clubs. Recordem que tenim clubs que estan a divisions d'honor, a clubs que han arribat a Copes Catalunya, i no s'ha apretat aquesta tecla, no s'ha fomentat suficient a aquest turista esportiu vingui aquí a veure-ho, perquè la instal·lació moltes vegades tampoc ho pot abarcar.
0: És a dir, vaig a posar un exemple molt clar, el camp de rugby de Pinsbens és una molt bona instal·lació i això ha permès que aquí vingui a jugar la selecció espanyola femenina.
1: Exacte.
0: O sigui, les seleccions catalanes, sub-16, sub-18, masculina, femenina.
1: Exacte. O sigui, aquí el camp de rugby, que va ser una gran aposta. Perdó, camp de rugby no, matitzem. Camp poliesportiu. O sigui, que és cert que...
0: Com ho hem de dir això? Perquè... D'aquí hem passat a dir-li Nou Santa Bàrbara, a Polivalent de Pinsbens...
1: Sí. Sí, ara per ara és el camp poliesportiu. Sí, camp municipal poliesportiu. Sí que és cert que el major demandant és el club de rugby, però hi ha molts altres esports involucrats. Per això, una cosa que hem de tindre molt clara és no denominar els espais municipals, els pavellons o camps, en nom d'un club, perquè no és personal. Uh-huh. Sí? Sí que pots tindre una demanda més gran, però no és personal per un club. Dient això, aquest camp, el camp polivalent, va ser una gran aposta que funciona molt bé, que, com bé dius, han vingut seleccions espanyoles, catalanes, inclús gent de fora. Hem tingut galesos, escocesos, anglesos, hem tingut gent de fora que es fan tornejos anuals, uh-huh. que els fomenta el rugby, que de veritat són una delícia tindre aquí al poble.
0: Diem que el camp de rugby és... El camp poliesportiu és el pal de paller, no? Vull dir, és la instal·lació nova, la instal·lació que et permet doncs, una gestió bona a nivell de que aquí et puguin venir altres equips. A partir d'aquí hi ha altres demandes,
1: exacte.
0: Òbviament, i ara em ve el cap, el nou camp de futbol. En mm-hmm. quina part del procés ens trobem, regidor?
1: Ara mateix el nou camp de futbol el teníem aprovat, es va aprovar per ple el projecte.
0: A l'octubre, no? Crec que va ser.
1: A l'octubre, no, al desembre.
0: Al desembre,
1: va ser
0: sí,
1: el meu primer ple.
0: Sí,
1: va ser el meu primer
0: correcte,
1: ple,
0: correcte.
1: Va ser la primera cosa que vaig aprovar, també quina coincidència. Doncs ara mateix en el camp de futbol estem en l'input de que és un camp que es constitueix de tres fases de construcció. La primera, que seria el camp en si, la segona, que són les pistes soterrades, uh-huh. o les pistes que quedarien per sota,
0: sí.
1: i la tercera, que és la
0: viabilització, no?
1: Exacte, uh-huh. la part urbana, etcètera, etcètera. Ara mateix estem en un punt de que, en l'efecte de no tindre pressupostos, hem de mirar cap a quin cantó aprofitem la modificació de crèdits. Si per la fase 1, que seria instal·lació del camp, cosa que dona molta descongestió als camps de futbol, o la fase 3, que és la part urbana, que també ens ajudaria molt a mobilitzar tota la zona del que seria la constitució dels tres camps. Estem en aquest procés de decisió governamental.
0: Clar, aquí no hi ha uns pressupostos aprovats, per tant, això pot endarrerir el projecte, regidor?
1: Bé, al final, sí, evidentment els endarrereix. Uh-huh. Aquest projecte, com qualsevol projecte.
0: Sí, sí, sí, estem...
1: Vull dir, al final t'ho pot endarrerir, si tot anés en un sentit utòpic ràpid, t'ho endarrereix mínim un mes. Perquè si jo aprovo un projecte però no tinc crèdit, necessito passar el següent ple del mes següent per la modificació i que sigui aprovada. Això seria l'utòpic. És a dir, m'endarrereix un procés extra que no hauria per què existir si haguessin aprovat pressupostos. Però al final, bé, és un estil de treball que nosaltres l'abarcarem i no deixarem de treballar per això, no deixarem de portar modificacions.
0: Li pregunto per una altra instal·lació de la qual ja se'n parlava, crec, bé la memòria, fa un parell d'anys, aleshores ja es va parlar en el seu dia de la coberta de les pistes de l'Utrillo. En quin punt estem? Això s'acabarà fent? No s'acabarà fent? Ho dic perquè...
1: Sí, la intenció és fer-ho i potser m'atreveixo a dir més intenció que mai. Al final, les cobertes de l'escola Miguel Utrillo, bé, jo vaig coincidir que hi havia un consens entre tres bandes.
0: Un ocellet m'ha dit que si no és aquest estiu serà el que ve.
1: Tant de bo sigui així. O sigui, tant de bo sigui així, jo és una cosa que toco fusta, sigui així, de veritat. Res, al final jo quan vaig entrar, no em vull personificar, no? Però quan vaig entrar em vaig donar compte que això anava a un projecte de tres bandes, perquè també estava implicada l'escola Miguel Utrillo.
0: Òbviament.
1: I era necessari sentar-nos les tres bandes, eh? Els tècnics de l'Ajuntament, el Club Bàsquet Sitges i l'escola Miguel Utrillo. A partir d'aquí, gràcies a aquestes reunions de tres bandes, vam poder acordar un sistema que ja va deixar latent a l'antic regidor Jaume Monasterio i que hem pogut reimpulsar. En aquestes estem a les portes de tindre llest el projecte que unifica la coberta més naturalització a l'escola i amb desitjos en breus de portar-ho a pleia i amb l'esperança que els partits estiguin

0: L'administració sovint no és el mateix que el que voldria i pretendria la ciutadania, el món de l'esport en aquest cas.
1: No, o sigui, un dels factors que m'he donat compte jo a l'entrar en aquest món...
0: Aquesta és l'altra derivada, suposo, sí, que el regidor ha tingut que lluitar.
1: Sí, exacte, és a dir, al final jo quan entro en aquest món em dono compte que les coses tenen uns ritmes, uns tempos...
0: Allò de les coses de Palacio, no?
1: Exacte, que van despacio, però aquest fet de que les coses de Palacio van despacio...
0: De vegades muy despacio.
1: Bueno... Tant de bo poguessin accelerar-se més, però pensem que això, la base és que ho estem fent perquè tot sigui proactiu, tot sigui legal i tot vagi sobre una base sòlida. O sigui, si nosaltres tiréssim processos a la babala, és el punt que et dones compte que això està mig fet, això no està ben fet, etc. No? És a dir, tots els processos mirem de que s'estirin al mínim en el temps, però sempre amb la millor, el millor resultat possible.
0: Jo abans li preguntava al regidor què s'heu trobat? Li faig la pregunta diferent. S'heu trobat clubs enfadats, decebuts, molestos amb la gestió municipal?
1: Sí, al cap i a la fi, els clubs estan agraïts. Perquè agraïts perquè sempre anirà amb l'acompanyament de l'Ajuntament i dels tècnics, però sí que és cert que tenen una certa incomoditat perquè esperen reaccions més ràpides. Com dèiem, no? L'administració en si et marca uns tempos que són inequívocs, això no podem variar, i això és complicat d'entendre des de la visió del club. És a dir, al final jo entenc que si hi ha una demanda, per exemple, ja que abans exemplificaven el tema del bàsquet, en el tema del bàsquet té una demanda ara mateix d'espais, és complicat de conservar el fet de, clar, vale, aquest espai el tindràs ara, però aquest ara vol dir d'aquí dos estius. És complicat aquesta connexió entre uns i altres i potser és el problema més gros que m'he arribat a trobar.
0: Li pregunto també al regidor pel camp de hoquei herba.
1: Sí.
0: Allò va quedar en que teníem els rotlles aquells de la gespa que venia del club de polo, crec.
1: Exacte.
0: I allà es van quedar i hi havia una qüestió de que entre la gespa i el sauló hi havia d'anar una espècie de superfície tècnica, no ara recordo quina que era exactament, però allò es va quedar allà i hi havia una qüestió aquí econòmica, evidentment, que allò valia uns diners. I ara en quin procés ens trobem, regidor?
1: Sí, això en el seu dia va ser una molt bona voluntat per part del club d'hoquei i pel regidor Jaume Monasterio de fer aquest sistema en el qual l'Ajuntament, diguem-ho així, a trets ràpids posava al terra aquest sauló i el club buscava finançament per posar la gespa. En aquest aspecte, el club buscava les ajudes de la Federació d'Hockey Herba, que al final doncs, els va deixar una miqueta de banda, i vam arribar a aquest punt de que, com diríem així molt col·loquialment, uno por otro, la casa sin barrera. En aquest punt, i per no perdre mai el ritme del que ens havíem compromès, l'Ajuntament com a tal i la regidoria de projectes i obres, juntament amb Esports, a les quals competeixo jo, agafem de nou aquest projecte i farem un projecte des de zero, un projecte en el qual no depenguem d'externs respecte al tema de la gespa. Sí, també pensem que aquesta gespa del polo que s'importa aquí, un cop arriba aquí, se'ns informa de que s'ha de tallar per totes les antigues marques, s'han de fer noves marques, tot això redueix centímetres laterals, que disposava que les línies de camp estiguessin mal constituïdes.
0: D'acord.
1: A partir d'aquí, per fer una cosa mal feta no la fas. Llavors el que farem és agafar el projecte des de zero i abarcar-lo com un projecte complet, recordem, sí, provisional, aquest és un projecte provisional, si més no perquè es pugui descongestionar el camp polivalent i puguin entrenar còmodament amb la gespa que els hi pertoca.
0: Què hem de fer amb la gimnàstica rítmica? Amb aquestes pobres noies que van amunt i avall.
1: He de dir en el seu favor que són molt agraïdes. Són molt agraïdes. Ara tenim llogada la nau en la qual estan entrenant i a les quals estan molt agraïdes. També quan entrenen al pavelló 2 també. Realment treballar amb elles és molt agraït, és molt lícit. Elles sempre estan a gust amb qualsevol cosa que els oferim. Però sí que és cert que ara en breus, ja que tenim aprovat tant pressupostàriament com a nivell de projecte, la masia Santa Bàrbara, la reforma, un dels espais va
0: enfocar-se
1: a elles. Exactament, és a dir, encara millorarem més les instal·lacions que ja els estem proposant, però sempre intentem que elles estiguin el més còmode possibles.
0: Clar, torno a allò dels timings, no? Clar, parlem d'anys,
1: Clar, parlem d'anys, espero que no siguin gaires, però sí, clar, parlem d'anys. Tenim l'esperança de que aquesta obra de Santa Bàrbara pugui començar abans de que acabi aquest any.

0: Sí, si tot sigués, com dic moltes vegades, utòpic, que per desgràcia molts cops no ho és, si fos tot utòpic, hauria de començar a l'acabar l'estiu, allò que dius a més principis de mes de setembre, i contem que això serà una obra que si no es dilata molt són mínim 18 mesos, per estir completa.
1: Tanco el capítol instal·lacions, regidor, nou pavelló, clar. Aquí no anem tard, anem tardíssim.
0: No, no, el pavelló és una cosa que fa molts anys enrere ja hauria d'estar fet, eh? Recordem que aquí, com qualsevol poble, hi ha uns barems de població en el qual es
1: Sí,
0: demanda un pavelló.
1: tants habitants, tanta instal·lació
0: Exacte,
1: esportiva heu de tenir.
0: es demanda espai de pavelló. I és cert, és un espai de pavelló que és un complex esportiu que anirà amb aquest pavelló, amb altres coses de més, i que tenim la premissa d'un cop haguem tancat aquests projectes que tenim de coberta a l'Utrillo, etcètera, etcètera, que tenim més lligats, començar amb el concurs d'idees, el qual poder afrontar com a projecte, ja que és un projecte molt més magnànim que els altres i portarà més cua, però evidentment que és una necessitat i l'hem de començar encara ja.
1: Sitges és a punt de celebrar una nova setmana de l'esport. Arrenca tot plegat dilluns que ve, si no m'equivoco,
0: Sí.
1: dia 11 fins diumenge, dia
0: Fins diumenge,
1: 17.
0: fins al
1: Sí,
0: 17,
1: sí, sí.
0: exacte.
1: En quin objectiu, regidor, es fa aquesta setmana de l'esport?
0: Bé, al final l'objectiu principal de la setmana d'esport és fomentar l'esport, que tothom pugui disfrutar de qualsevol esport.
1: Donar-li una visibilitat, diguem-ho així.
0: Exacte, donar-li una visibilitat màxima i com dèiem, en un poble com és Sitges, que tenim una salut esportiva tan bona. Al final, a l'esport, molta gent no practica uns esports perquè no ha tingut l'oportunitat de provar-los. El que volem aquesta setmana d'esport
1: A
0: és
1: veure
0: que
1: si
0: la
1: la
0: gent...
1: matarem, aquesta salut, eh?
0: No, home, no, esperem que no. Volem que la gent provi esport, que provi el que és fer l'esport que sempre ha desitjat fer o que li agrada fer i que s'aboqui a una vida esportiva i sobretot més saludable.
1: Hi haurà un munt d'activitats.
0: Hi ha activitats, hi ha portes obertes, els clubs estan oberts per participar, per provar, i bé, si vols anar més enllà, doncs vas inscriure't, no? I vas t'associar als clubs. Alhora que el diumenge podríem dir que és el dia àlgid, una
1: Sí.
0: miqueta, no? Que fem la jornada a l'esport a la zona del passeig.
1: Allà doncs hi hauran algunes entitats també fent algunes
0: No, n'hi ha
1: demostracions.
0: bastantes, tenim bastantes entitats voluntàries que des d'aquí els vull agrair moltíssim la voluntat de fer de voluntaris als diferents punts que hi hauran i tindrem una gran quantitat de diferents esports per provar des dels escacs fins al rugbi. Vull dir, agafarem tot el ventall possible al mateix temps que durant aquest període del diumenge al matí també veurem exhibicions, eh? Tindrem exhibicions de rítmica, tindrem bé, diferents cosetes que ajudaran a dinamitzar aquest espai.
1: Sí que és cert que al llarg de la setmana crec que hi haurà un munt d'activitats, no? També.
0: Sí, hi ha moltes activitats, tenim, com comentava abans, tenim portes obertes, tenim conferències, tenim, bé, de tot una miqueta per fomentar l'esport en tots els seus aspectes.
1: I fins i tot una cursa diumenge, dia 17.
0: Sí, una cursa que això realment és una proposta que ve des de fora, des d'un parell de noies, sé que són un parell o tres, no ho sé ara ben bé, que bé, estan en carrera universitària i un dels seus treballs, si no vaig equivocat, és el treball de final de grau, va relacionat amb el màrqueting sobre les curses, com publicitar-les. Llavors ens van proposar això, ens va semblar molt bé per encaixar la setmana d'esport, molt ideal realment, i els hi hem obert les portes perquè ho gestionin i sempre la nostra col·laboració.
1: Per cert, els usuaris de les instal·lacions esportives trobaran que s'hi han instal·lat uns cartells
0: Sí, els plotters no, sí.
1: que és, diguem-ho així, un decàleg del comportament dels afeccionats a la instal·lació esportiva. I a partir d'aquí, doncs, són, doncs, com la seva pròpia paraula indica, un decàleg,
0: Sí,
1: 10
0: és
1: punts per tenir
0: exacte.
1: en compte a l'hora de tenir un comportament, diguem-ho així, saludable.
0: Sí, exacte. Això és...
1: Que aquest és l'altre gran cavall de batalla, no? El comportament que sovint no és el més adequat quan anem a portar els nostres fills, filles, i bé.
0: Sí, això és una cosa que vam veure que ho va fomentar, ho va fomentar, ho va instal·lar al Club Bàsquet
1: Sí.
0: Sitges i ens va agradar molt la idea i vam estar parlant a nivell des d'esports i des de comunicació quina seria la millor manera de transmetre-ho i quins 10 punts en aquest decàleg podrien ser necessàries. Bé, perdó, vam consultar alguns clubs també I bé, al final hem fet aquest decàleg en el qual ho trobem una eina bàsica per qualsevol recinte esportiu. Al final, des d'esports i personalment, que jo he estat dintre i fora, et dones compte de que s'està perdent el respecte cap a l'esport. Uns més que altres, evidentment, sí. Però és una pedagogia que hem d'aplicar a qualsevol àmbit esportiu.
1: No diré que és un mal extès, però gairebé.
0: Sí, sí, és un mal extès, pots dir-ho. Clarament és un mal extès i un mal que s'extén, no per nosaltres ni per la vila de Sitges, que s'extén des de dalt de les pròpies competicions i organitzacions i tothom acaba una miqueta intoxicat per aquest mal.
1: Al final és el que diem sempre, no? Aquí cadascú hi ha de posar molt de la seva part, perquè ja poden posar cartells i recomanacions, sí. Que vaja, tot clar, això queda molt bé, però si un mateix no és conscient que no li està fent un bé.
0: Clar, al final nosaltres, la nostra voluntat és que amb aquests cartells, si més no la gent o el propi club pugui fer referència al cartell quan hi ha problemes. Evidentment que això, els cartells, per desgràcia, no ho solucionen el 10%, a part del 100%. Uh-huh. Poden solucionar en un 10, en un 20, tant de bo, però això no podrem solucionar. Però, clar, al final, si no mirem de posar algun remei, arribarem fins a l'última opció, que acabarem trobant partits de qualsevol esport amb una fila de policia entre la grada i el camp. I això és el que no hauríem d'arribar mai. Tot i que en certes competicions ja s'ha donat, no de Sitges, sinó més grosses com futbol competitiu, etc, que acabes tenint el dispositiu policial per seguretat, cosa que això l'esport és completament il·lògic.
1: Queda un any de legislatura. Els últims anys no acostumen a ser senzills, no. Això diu la història política de qualsevol poble, jo diria. Sorgirà feina.
0: Sorgirà molta feina. Se'n girarà feina, però al final que jo sigui aquí a dia d'avui...
1: L'accepta de bon grat, no?
0: Sí, de molt bon grat i cada dia de més grat encara. És a dir, jo al final he agafat aquesta posició per agafar energies noves, sang nova, a aplicar feina, a treballar el temps que sigui necessari, les vegades que sigui necessari, i per arribar al millor port possible. Evidentment que, com qualsevol persona dins del consistori o inclús dins de l'organització tècnica, ens trobarem barreres, evidentment, ens trobem barreres, però les barreres estan per saltar-les o per trencar-les. Uh-huh. I per seguir treballant, i és la intenció per la qual jo he caigut aquí.
1: S'ha marcat el regidor algun objectiu?
0: Objectius com a tal, sí, des de que quan vaig entrar no en tenia objectius, jo arribava en un camp que desconeixia internament. Uh-huh. Però ara que ja l'hem escat una miqueta, podríem dir que els meus objectius principals seria que, sobretot a nivell d'esports, els clubs estiguessin més contents amb l'administració, és a dir, que veiessin que hi ha realment hi ha una ajuda sobre l'Ajuntament, cosa que ja hi era però potser no els arribava tant, i per la part de projectes i obres poder avançar en tots aquells projectes que realment a dia d'avui necessita la ciutadania de manera directa.
1: La Setmana de l'Esport, com els dèiem, ens ha servit d'excusa perfecta per saludar avui el regidor d'Esports, Dani Martínez, a qui agraïm doncs, que ens hagi acompanyat en aquests minuts. Regidor, gràcies per venir.
0: A vosaltres, gràcies sempre, i quan vulgueu, encantat.
1: Sabem que l'agenda és la que és.
0: Sí, es complica, hi ha dies millors i pitjors.
1: Té dos telèfons, clar, entenc que un és el
0: seu
1: personal i l'altre...
0: I el de la feina, sí. Millor tindre'ls per separat.
1: Treuen fum, no?
0: Sí. El personal no tant, perquè he aconseguit desvincular-ho tot cap a l'altre, l'altre va traient fum. Correus, trucades, missatges, però ja estem per això. Si no estiguéssim per això, no hi seríem.
1: Sí, sí. Molt bé. Doncs, regidor, gràcies. Que vagi molt bé.
0: Moltes gràcies. Bon dia.

Ràdio Maricel, 107.8 FM. A Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.

0: Aquest dissabte 9 de maig tindrà lloc la celebració del Dia d'Europa, un dia que doncs, se celebra el que és conegut com la Declaració Schuman. Com nosaltres tenim l'Hora d'Europa i no tindrem Hora d'Europa aquesta setmana, hem volgut una miqueta tenir un cert record en aquest Dia d'Europa al costat del nostre europeista de capçalera, per dir-ho d'aquesta manera, que és en Joaquim Millán des d'Eurolocal. Joaquim Millán, bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Escolta'm una cosa, què se celebra el Dia d'Europa?
1: Bueno, jo crec que se celebra, com tu deies molt bé, la declaració Schuman, que és bàsicament una declaració que el 9 de maig, per això el 9 de maig es celebra el Dia d'Europa de 1950, Robert Schuman va fer una declaració que havia redactat conjuntament amb Jean Monnet, una mica posant sobre la taula l'intentar fer les coses diferents a nivell europeu, dels estats en aquell moment europeus, que tradicionalment doncs, no havien arribat a masses acords i evidentment havien provocat situacions de conflicte com havia estat la Primera Guerra Mundial i la Segona Guerra Mundial, que amb el Gran Mundial el conflicte principal es va produir per desacords i desavinences en origen a nivell europeu. Per tant, recordem això, però ho recordem en positiu.
0: Contextualitzem, Joaquim, qui era Robert Schuman?
1: Perdona'm?
0: Qui era Robert Schuman?
1: Robert Schuman, justament, era el ministre d'Afers Exteriors francès en aquell moment.
0: D'acord.
1: Per tant, diguem-ne, des d'aquella visió una mica de dir o fem les coses diferents o tornarem a cometre els mateixos errors i entrarem ja en una dinàmica que ja començava a moure's cap a un altre conflicte, que hauria estat una Tercera Guerra Mundial, perquè en aquell moment doncs, els conflictes esdevenien mundials, globals, una mica com la situació actual ara, diferent, però és el mateix moment, per això ara mateix també parlem una mica de dir, ostres, cuidado amb el que fem, perquè això ens recorda una mica els antecedents del que va ser la darrera guerra mundial. No? Llavors, ho fem en positiu perquè, a més, recordem que aquell projecte i aquella declaració va suposar un model diferent de fer les coses, un model que ens ha funcionat els darrers 70 anys. No és perfecte, la Unió Europea no és perfecta, però és un model que ens ha permès, bàsicament, tres coses molt importants per nosaltres en aquests moments, que estan dins del que és l'ADN del model europeu. Un projecte de pau, almenys els països que formem part, aquests 27 països que formem part de la Unió Europea, no ens han tornat a barallar entre nosaltres. Tenim altres sistemes, institucions, Parlament Europeu, Consell, Comissió, per poder debatre i posar-nos d'acord. Dos, hem pensat que el millor model és el model democràtic, malgrat la democràcia en general i el món ho veiem està en regressió, a la Unió Europea treballem perquè això no sigui així i seguim pensant que hem de millorar la democràcia que tenim, però ens basem en la democràcia com a model. I tercer, un cert progrés, no només econòmic, que ha estat una part molt important, ha sigut el progrés econòmic, sí, perquè evidentment això no ho podem amagar, i a més és positiu, no ens hem d'amagar, però a més per mi és positiu, però no ha estat només un progrés econòmic, ha estat un progrés també en drets, en valors, en maneres de fer, amb el dret internacional, amb els drets humans, que ara més que mai, per la situació i el context global, torna a tindre una rellevància, no? Cosa que no hauria de ser així, perquè hauria de ser una mica la normalitat, però pues, no és així. Llavors ara reivindiquem el model europeu perquè és un model que d'alguna manera hauria de ser el model de referència en aquest món convuls.
0: El model de seguretat americà publicat, o el sistema de seguretat americà en la seva darrera revisió publicada fa uns mesos, n'hem parlat en alguna de les edicions de l'Hora d'Europa, gairebé propugna la desaparició de la Unió Europea. Fins a quin punt l'administració americana està i pot fer força perquè doncs el projecte aquest de fa 76 anys de Robert Schuman amb aquesta declaració que va començar doncs això, la Comunitat Europea era del carbó i de l'acer, que després va ser Comunitat Econòmica Europea i que després va ser Unió Europea, pugui desaparèixer com a entitat?
1: Bueno, pues realment a mi em preocupa perquè no només hi ha un atac extern i no exclusivament dels americans perquè la Unió Europea sigui un model que fracassi, sinó que també tenim els enemics interns. És a dir, a vegades la Unió Europea, i ho hem vist en algunes ocasions, doncs hi ha països que formen part de la Unió Europea, però que en canvi moltes vegades doncs, fan algunes declaracions o fan alguns gestos que no s'adiuen amb aquest ànima o amb aquest ADN europeu basat en el que acabo de dir, en aquests valors que entenem nosaltres que haurien de ser els valors que haurien de, d'alguna manera, dirigir les decisions polítiques en aquest nivell, ja no intern, sinó internacional i global, no? Clar, evidentment, és un model que es vol que es fracassi, i per tant hi ha aquest atac ja des de fa temps, i ho hem vist, per exemple, també amb tot el que ha suposat per part dels Estats Units, ja no només amb el tema de seguretat, sinó amb el tema ideològic, on en un moment donat doncs, aquest trumpisme que en aquests moments estem veient, que no només ja és als Estats Units, sinó que s'ha explotat i ha arribat a Europa ja fa temps, en el qual nosaltres tenim uns partits d'extrema dreta, no només a Espanya, sinó a la majoria de països europeus ja, inclús en alguns països tradicionalment on no hi havia una dreta extrema, que en aquest moment existeix, i que d'alguna manera està calant amb un missatge simplista que fa que sigui fàcil, no només per les noves generacions, que la gent més jove, sinó per altres generacions, agafar-se a aquests missatges senzills, que moltes vegades responen a situacions en les quals s'ha de dir també, doncs, la política tradicional no ha sabut trobar una resposta satisfactòria per a la majoria de la ciutadania, i aquí hi ha un forat on això s'està, en aquest moment està calant a nivell europeu. Però, per altra banda, penso que ara més que mai, veient una mica també aquesta situació, hi ha una part de la ciutadania que s'ha de plantejar si realment creu en el projecte europeu amb totes les seves deficiències. No és perfecte, repeteixo, però és un projecte que ens ha dut a un model de benestar, un model de xarxa social, un model de drets, un model de que les coses s'han de fer, almenys s'han d'intentar fer d'alguna manera, que en la qual tu, a més, doncs, tens també el que són els sistemes jurídic i judicial, que d'alguna manera garantitza a la ciutadania en general el que puguis tu tindre uns mínims de coberts, no? I això també ens ho hem de plantejar, perquè al final la pregunta serà, llavors, si no voleu el model europeu, què voleu? El model americà, on, per exemple, per posar un exemple, tens una malaltia X i, evidentment, això no t'ho cobreix en la seguretat social, i si no pots pagar-te una assegurança privada que t'ho cobreixi tot, que moltes vegades és el problema, i ho veiem a les pel·lícules, a les pel·lícules ho veiem d'una manera molt simplista, però és una evidència, doncs t'acabes morint perquè no tens opció. Aquí pot ser que tinguis una llista d'espera X, però tu saps que l'opció la tens. El sistema americà, que no el té, o el sistema model xinès, que és del 996, que tu treballes de 9 a 9, 6 dies a la setmana. Aquest és el model que volem quan aquí estem en un moment donat treballant per una altra cosa, és a dir, treballant per ser eficients a l'hora de treballar, però també tindre uns horaris que ens permetin compatibilitzar el poder gaudir també de la vida amb la família i els amics i un mateix. Aquest és el model que volem.
0: El problema, Joaquim, és el model europeu és competitiu a nivell global?
1: Aquest és una altra cosa. Clar, què ha passat? Si la competitivitat vol dir entrar en unes dinàmiques on no es compleixen els estàndards mínims que nosaltres que pensem que s'han de complir amb segons quines qüestions, poden ser el medi ambient o pot ser altres, o, per exemple, un moment donat, on la manca d'ètica, vull dir, si un moment donat pensem que l'important és fer diners de manera que sigui competir sense ètica ni moral, clar, llavors, esclar, estem també en un moment on nosaltres hem de defensar el nostre model i fer-ho compatible en la mesura de les nostres possibilitats en aquest món global on ja veiem que, i ho veiem per decisions que van de dalt a baix, sense regles. Nosaltres en aquests moments estem veient com Nacions Unides, que es diria d'alguna manera, per exemple, no ha acabat de funcionar mai, però malgrat tot Nacions Unides era una eina que tenia una certa utilitat ara mateix. Clar, si els grans no hi creuen i fan el que tenen que fer a la seva manera, per exemple, m'he donat doncs, l'administració Trump, i en aquest cas el Donald Trump en concret, és un exponent, però no és l'únic, doncs clar, ens trobem amb, com hem donat, que un món sense regles no és el nostre model, perquè en aquests moments el nostre model és un model que justament és el contrari, perquè venim d'on venim, i venim de la història que hem estat explicant, d'una primera o una segona guerra mundial, on la majoria del conflicte va passar a territori europeu, la Segona Guerra Mundial va deixar més de 45 milions de morts a Europa només, per tant nosaltres va en contra d'aquest ADN que d'alguna manera està canviant perquè el món està canviant, però hem d'intentar lluitar perquè això no passi, perquè si no, clar, tindrem un conflicte intern i que ja l'estem tenint en certa mesura, i això és el perill que en aquests moments tenim. I, de fet, en certa mesura, amb segons quines coses, ja anem una mica tard, no? No hem estat capaços de ser forts i coherents. Jo crec que ara Europa necessita ser forta en el seu projecte, sense fissures, i que siguem coherents. O sigui, si diem una cosa l'hem de fer, o sigui, el que no, per exemple, un exemple, perquè la gent ens entengui. Clar, hi ha la invasió, o bueno, la invasió de Rússia amb Ucraïna. Nosaltres aquí vam estar dubtant a veure què fèiem, no sé quant de temps, etcètera, etcètera. De fet, ja va començar amb la invasió a Crimea el 2014 i allà nosaltres vam passar de puntetes. Bueno, quan estava un conflicte que tornava a ser a territori europeu, com havia estat al final del segle passat, el conflicte amb l'ex-Iugoslàvia, que també vam passar de puntetes i perquè no ens volíem mullar amb aquestes coses, no? I delegàvem una mica tot aquest tema a aquest soci militar, que és els Estats Units, que ara ha deixat de ser un soci militar perquè ja no és un soci. Vull dir, això també ho hem d'acceptar, les coses canvien, i ja no és un soci fiable en aquest àmbit, eh? I això pues, també ens evidencia que també hem de prendre decisions sobre aquest tema de la defensa i la seguretat, no? I després, ara mateix, amb el tema d'Iran, ens ha passat el mateix. I aquí hi ha hagut també, dins de la Unió Europea, diverses opinions, i inclús m'hem donat algunes persones que presideixen institucions diferents de la Unió Europea que s'han contradit al principi, no? El Consell, la Comissió, i després el Parlament, etcètera, etcètera, perquè, clar, també ens ha agafat sense tindre clara una postura unitària, una postura europea també a nivell internacional. No pot ser, és a dir, si realment creiem en Europa, té que haver-hi ja una persona que decideixi aquestes qüestions, evidentment amb el consens i el debat, però no poden haver-hi 27 ministres d'exteriors fent declaracions cadascú les seves, perquè això ens en resta credibilitat en un món que cada vegada és més polaritzat i que va més ràpid.
0: Quants anys fa que fem l'Hora d'Europa, Joaquim, a la ràdio?
1: Jo crec que estem ja arribant a, quasi diria jo, a la vintena.
0: A la vintena, oi que sí?
1: Sí, aquest any fa 20 anys.
0: I oi que sempre hem parlat de crisi? Crisi,
1: sí, perquè,
0: de model, crisi de futur, crisi de refugiats, crisi... Sempre hem parlat de crisis.
1: Sí, que potser és una paraula que la utilitzem molt, d'una manera, a vegades inclús gratuïta, perquè ara, per exemple, quina crisi tenim? Ara és quasi un cúmul de crisis, jo crec que estem en una època de policrisi, no? N'hi ha diverses, no? El canvi climàtic, la immigració, Iran, el tema Ucraïna, en fi, tenim una situació de policrisi. Jo crec que estem també vivint una etapa de crisi constant, perquè el món està funcionant de manera diferent al nostre model, i això ens provoca també a vegades crisis internes de dir, bueno, sobre aquesta qüestió, què fem, com ho veiem, què hauríem de fer. I clar, dins de la Unió Europea, 27 membres que tenen a vegades històries diferents, malgrat hi ha una història compartida a nivell de continent, però històries diferents, maneres de pensar diferents, I inclús et diria, a vegades, posicionaments institucionals diferents, doncs no és fàcil, és difícil. Tot i així, segueixo jo pensant que la Unió Europea és un èxit perquè ha lograt, com a mínim, aquests 70 i pico d'anys que hem, els que formem part de la Unió Europea hem viscut amb una pau que la gent avui en dia assumeix com una cosa normal i natural perquè la tenim, i quasi és impensable pensar que tindrem guerra demà passat aquí, no? Però bueno, jo segueixo dient que el que abans era impossible ara és improbable, però ja no és impossible, perquè el model europeu no només l'hem de valorar, sinó que ara en aquest moment ens toca defensar-lo, si realment creiem, si realment és el model que creiem. I jo sempre ho pregunto, tu quin és el model que vols? El model dels Estats Units? És que a mi m'agradaria un món diferent. No, però tu dels models que hi ha, quin és el model que creus que respon millor a les expectatives tu com ciutadans i ciutadanes tens? I clar, al final la gent t'acaba dient, bueno, sí, clar, malgrat tot, el model europeu és el que jo em sento més afí. Doncs ostres, ara toca defensar-lo, perquè està en qüestió.
0: D'acord. Tu vas molt a escoles, instituts, a fer xerrades. També fa xerrades amb gent gran, em sembla.
1: Sí.
0: Què desprenen aquests públics que, a més, entre ells són molt diferents, sobre el projecte europeu? És a dir, primera, el coneixen, segona, hi confien, tercera, hi ha futur a partir d'aquestes xerrades?
1: Doncs mira, jo potser però és un tema particular i personal, i crec i haig de pensar que sí, perquè si no, clar, també seria una mica decepcionant pensar que fas una feina que no arriba, no?
0: Uh-huh.
1: Jo et puc dir que arriba menys del que m'agradaria, això també t'ho dic clarament, o ho comento clarament, però haig de dir que darrerament em sento més satisfet perquè realment està creixent l'interès. O sigui, així com hi havia hagut una època on l'interès havia de... Bueno, l'interès o no interès, però senzillament la coneixença, l'interès, el que feia la Unió Europea, etc. Vull dir, o la gent ho normalitzava, i quan normalitzes una cosa no li dones importància fins que la perds, que llavors, ai, ai, ai, ui, ui, ui, això és evident, però jo crec que els últims temps, poder, gràcies també a situacions que s'estan produint, o inclús, evidentment, aquests envits que tu estaves dient, que el nostre soci habitual, pues, que als Estats Units, pues, ara es plantegi ser competidor i, a més donat, inclús pugui ser enemic d'algunes de les polítiques que fem dins la Unió Europea, perquè, evidentment, contradiuen la seva manera de funcionar en un món sense regles. Nosaltres pensem en el dret internacional, per exemple, això ja ens provoca una situació diplomàtica conflictiva. Doncs la gent s'està plantejant de que, ostres, que poder això de la Unió Europea pues és més bo del que pensàvem, i que poder aquest projecte de la Unió Europea, si no el tinguéssim, a vegades m'he trobat, si no el tinguéssim, l'hauríem de fer, potser diferent, però l'hauríem de fer segur. O sigui, no podem anar ni funcionar en aquest món actual per lliure, perquè per lliure qualsevol país europeu és molt petit. I llavors això també és una constatació que la gent això ho té molt clar. Amb la diferència que, com deia, gent gran, gent jove, jo penso que la gent gran té aquell punt de dir, de la comparativa, de que amb tants anys que han passat, home, ells, molts d'ells recorden la postguerra, postguerra civil, situacions aquí, evidentment, inclús de gana, no, de situacions de quan eren joves, a dir, ostres, aquí les vam passar molt malament, i per tant hi ha aquest sentiment de que la Unió Europea ha sigut positiva. I després la gent jove, jo penso que la gent jove té aquest punt de poder que no valora les coses, que les té molt assumides, però que en canvi ara s'han donat compte que la Unió Europea per ells és una oportunitat.
0: D'acord. Com celebra un europeista el Dia d'Europa?
1: Bueno, ara més que mai, jo penso que un europeista celebra el Dia d'Europa doncs compartint, explicant ara el que estic fent ara mateix aquí a Ràdio Maricel, que com sempre jo ets a dir, mira, abans parlaves quants anys fa que fem aquest programa, ets a dir que Ràdio Maricel, aquest programa, és el programa que parla d'Europa que porta més anys en antena de tot l'estat espanyol. L'altre dia ho vaig estar comprovant fa temps, i és una de les coses que volia un dia comentar, i pues, és el programa que durant 20 anys ha estat en antena parlant d'Europa a dins l'estat espanyol, que porta més anys fent-ho. Per tant, pues, també està bé saber-ho, saps? Vull dir, a vegades les coses també, no cal que te les diguin des de fora, però a vegades des de fora va bé saber per donar valor al que tu fas de manera quotidiana, no? I per això penso que val la pena, no, assenyalar-ho en aquest moment.
0: D'acord, però això, l'Ajuntament de Sitges, per exemple, aquest any, per celebrar el Dia d'Europa, ha organitzat una xerrada a l'Escorxador sobre el sol pel Vià, i també una trobada al parc de Can Robert sobre dubtacing i moviment conscient. Anava a dir, clar, vist des de fora, costa trobar una relació d'això amb la Unió Europea o no?
1: Sí i no. Jo penso que, clar, sí, no t'ho explicaré, mira. Explica. Per una banda penso que també relacionar el tema de la Unió Europea amb temes transversals, pot ser la salut, pot ser l'esport, per exemple, aquest any Castelldefels, per posar un exemple, dedica el Dia d'Europa a l'esport. I ho fa amb entitats esportives. Clar, algú podria pensar, bueno, què té a veure l'esport amb pensar si la Unió Europea en aquests moments és important o no és important en les nostres vides. Bueno, doncs, per exemple, l'esport és un valor a tenir en compte, i de la manera que tu aquest valor com a esport pues el desenvolupes, pues és, també és un valor social, no és només la competició, sinó és el valor de també fer coses conjuntes, compartir. En el cas de Sitges, aquest any l'ha dedicat al benestar social.
0: A la salut. Bueno, pues,
1: Sí, el benestar social per mi és important, perquè el benestar social justament el podem gaudir dins de la Unió Europea, a diferència d'altres llocs del món mundial, justament perquè estem treballant en un projecte on el benestar social és un element important. No només el tema que hem estat parlant poder més estratègic, ideològic o polític, sinó que hi ha coses que són del nostre dia a dia on la Unió Europea, gràcies a la Unió Europea, nosaltres ho podem desenvolupar. Nosaltres, per exemple, tenim una esperança de vida més alta que altres llocs del món mundial, justament perquè hi ha una sèrie de valors a benestar social que a Europa des de fa temps estem treballant, i les generacions actuals i els joves actuals home, tenen unes millors condicions de vida de les que teníem els nostres avis, per exemple, i això és una evidència. No tot el món això és així.
0: Sí, Joaquim, el que passa és que també algú des de fora podria dir, home, si tot és Europa, res és Europa. És a dir...
1: Bueno, jo crec que si creiem en el projecte europeu, si creiem el projecte europeu com un tot que ens engloba, bueno, qualsevol cosa que fem té un sentit europeu, sí, perquè estem dins un projecte que compartim i un projecte que compartim no només el que estàvem parlant, sinó valors quotidians del nostre dia a dia. Llavors podríem pensar que Europa és un tot en general, i a la vegada pues, tampoc és tan important, perquè el nostre dia a dia també el que fem a Sitges és important. Bueno, sí, clar, és que el que fem a Sitges és també Europa, m'entens? Ho dic.
0: Correcte,
1: amb un,
0: sí.
1: Amb un sentit, diguéssim, literari seria així, o en perspectiva, i amb una mirada en perspectiva seria així. Per això moltes vegades, quan algú encara em diu, bueno, i quan tu que vas per Europa, què passa a Europa? Dic, perdona, jo estic a Europa ara mateix. Què passa a Sitges és dir, què passa a Europa? Perquè segurament el que passa a Sitges és el mateix que està passant a molts pobles, en unes circumstàncies semblants a les que té Sitges, on resulta que igual les respostes també són molt semblants. Per això el compartir experiències, el treballar amb xarxes europees que compares el que es fa en un lloc amb un altre, doncs aporta riquesa, perquè evidentment doncs, moltes vegades hi ha solucions que es poden compartir, i per això les bones pràctiques són importants, no només amb les ciutats, sinó amb les societats. No? I a nivell europeu, aquest és un element on fa anys, a través dels germanaments, o a través, per exemple, de les xarxes europees, com l'EULC, en la qual Sitges és membre, doncs això serveix. L'altre dia veia un vídeo de diversos municipis, entre ells havia l'Ajuntament de Sitges, Vilafranca, Masquefa, Olivella, etc., que parlaven també que des de municipis petits també es fa Europa, perquè al final és territori, ciutadans i ciutadanes, on passen coses, on hi ha drets, on hi ha maneres de fer les coses, i jo crec que l'accent europeu és un accent que nosaltres hem de defensar, és una mirada diferent i una manera diferent de fer les coses.
0: Una darrera, Joaquim. Organitzeu una altra vegada aquelles jornades, em sembla que eren a Calonja, oi?
1: Correcte. Europa en Blau, el primer juliol, primer dissabte de juliol del dia 4, en aquest cas concret.
0: D'acord. És a dir que una altra manera de difondre també idees d'Europa.
1: Correcte. Bueno, és una manera també d'apropar, en aquest cas és una jornada que fem, ja és la sisena edició, i la fem justament a principis d'estiu, perquè és una jornada una mica també no informal, perquè tampoc seria això, però tampoc és aquella jornada formal, sinó és una jornada que ens permet a la gent que creu en el projecte, a la gent que treballa en aquest projecte, o a la gent que senzillament té interès en aquest projecte, compartir d'una manera desenfadada una jornada en la qual pues, també les persones que venen, els ponents, etc., es permeten el luxe de poder tindre una manera diferent d'explicar les coses, més propera i poder no tan institucional ni tan, diguéssim, mediàtica, sinó d'una manera en la qual es poden explicar coses que a vegades són les coses que interessen, perquè són maneres d'explicar les coses diferents. I per tant és una jornada molt xula, perquè bueno, és una trobada que fem i a més parlant de temes de manera totalment propera i desenfadada, no? Que això també és el que genera coneixement i riquesa.
0: Doncs això serà el primer cap de setmana de juliol, el primer dissabte de juliol a Calonja, però abans, aquest dissabte, com dèiem, s'escaurà la commemoració, l'aniversari, el 76è aniversari de la declaració Schuman, que doncs s'ha instituït per part de la Unió Europea com el Dia d'Europa. No és un dia festiu, però és un dia que s'organitzen esdeveniments, i aquest cap de setmana l'Ajuntament de Sitges, com dèiem, a l'Escorxador, el dissabte 9, a quarts d'11, farà aquesta xerrada al voltant del sol pel Vià, i també el diumenge 10 al Parc de Can Robert, a partir de també 10:45, una sessió de Dubteising, moviment conscient, tot emmarcat en el criteri, diguem, del concepte d'Europa saludable, perquè doncs, vist una miqueta des de fora, doncs costa veure un lligam directe amb la Unió Europea. Evidentment, doncs, Europa és salut, Europa és seguretat i Europa és esport, oi? I una miqueta doncs, aquesta idea que ens explicava el Joaquim de que darrere d'Europa al final estan totes les coses. Joaquim Millán, parlem aviat en una nova edició de l'Hora d'Europa, però hem volgut una miqueta rescatar-te doncs per tenir aquest record en la celebració del 9 de maig del Dia d'Europa. Moltes gràcies per aquesta estoneta.
1: Moltes gràcies a vosaltres i que puguem tindre un bon dia d'Europa, no només aquest dissabte, sinó també recordant-nos del projecte europeu cada dia una miqueta.
0: Doncs, com repetim, moltes gràcies i fins aviat, Joaquim.
1: Fins aviat, fins la propera.
2: Ràdio Maricel, 107.8 FM.

Dissabte, la celebració del Dia d'Europa, a l'escorxador, aquest taller de Sol pel Vià, a partir de 2:15 del matí, i el diumenge també, més activitats. Arribem al final del programa, com els deien, demà. A la primera hora recuperarem una qüestió que va quedar... Bé, que va quedar. Sí, podem dir que va quedar sobre la taula. Recorden el reportatge del Sense Ficció dedicat als abusos sexuals del pare Blai? Bé, doncs, el reportatge que va tenir tot un seguit de declinacions. I ens quedava, si ho volen dir d'aquesta manera, una peça. Una peça del reportatge que apareix en el reportatge. Perquè la seva veu, encara que distorsionada, va aparèixer en aquell reportatge. La veu d'Ignasi Maria Montaner. Demà el podran escoltar a la primera hora, parlant de la impressió a l'entorn de tot el que s'ha dit respecte al reportatge i també d'aquesta campanya de signatures per retirar-li el títol de fill adoptiu. Demà, a la primera hora, i òbviament tots els temes habituals de cada divendres. Molt bon dijous, fins demà a les 9. Adéu-siau.

Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres. Ràdio Maricel, 107.8 FM.

0: Són les dues.
1: Missatge de calma i prudència de l'Organització Mundial de la Salut, l'OMS, davant el brot d'antivirus detectat en un creuer. Assegura que ni és com la Covid ni acabarà sent una pandèmia. L'organisme, que de moment ha confirmat 5 casos, no descarta més positius, però diu que el perill per la salut pública és baix. El govern espanyol garanteix que l'evacuació del vaixell es farà sense cap possibilitat que el virus pugui contagiar la població local. El vaixell finalment fondejarà i no atracarà al port de les Canàries. Els passatgers no baixaran del vaixell fins que no tinguin l'avió que els ha de portar cap a casa en una operació que podria començar diumenge a la tarda. Junts, Esquerra, els Comuns i la CUP exigeixen explicacions al govern després que 4 sindicats d'ensenyament hagin alertat d'infiltracions de Mossos d'Esquadra en una assemblea de docents en què es preparaven les vagues educatives. La policia no ho nega. El cos afirma que treballa seguint la legislació i que tant ells com el Departament d'Interior estan disposats a donar les explicacions necessàries. L'Audiència de Barcelona deixa en llibertat provisional la mare del nadó presumptament maltractat que va estar ingressat a l'Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona i li prohibeix acostar-se a la criatura. El pare continuarà a la presó perquè el tribunal veu indicis sòlids de maltractaments i lesions molt greus al menor. Entra en vigor la treva ucraïna declarada per Putin per assegurar-se una desfilada de la victòria tranquil·la. Ara bé, com que no ha respectat l'alto el foc ucraïnès previ, Kiev tampoc no s'hi sent involucrat. Els dos governs intercanvien missatges amenaçadors mentre Moscou extrema la seguretat. La jornada electoral d'aquest dijous a Anglaterra, Escòcia i Gal·les pot canviar el panorama polític britànic, dominat per laboristes i conservadors. El resultat de les eleccions locals parcials a 5.000 municipis anglesos poden passar factura al primer ministre britànic. L'escrutini dels vots comença aquest divendres. Unes 200 persones assisteixen a la inauguració del pavelló català a la Bienal d'Art de Venècia. La instal·lació d'aquest any és de l'artista Clàudia Pagès i parla de les marques d'aigua medievals, una exposició alineada amb el lema d'aquesta 61a edició del certamen.
0: Esports.
2: Ambient ben crispat al Madrid a les portes del Clàssic. Nova baralla entre Fede Valverde i Tchouaméni, que ha acabat amb l'uruguaià a l'hospital amb un traumatisme cranioencefàlic que el mantindrà en repòs entre 10 i 14 dies. El club blanc ha obert expedient disciplinari a tots dos futbolistes.